0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Cambian las temperaturas y también nuestras rutinas. Es momento de cuidar la nutrición y saber elegir qué aportar a tu cuerpo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles propios y externos. Porque elegir bien también es saber qué hay detrás. Los que saben elegir, eligen HSN.
2: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
3: Hay días que son ideales para salir. Días que dan ganas de sofá y manta. Días para cocinar algo rico, para ir al cine. Días para empezar un nuevo libro, para apuntarte al gimnasio, a un curso. Y hay días perfectos para que te toque la lotería. ¿A que sí? Sorteo de jueves y sábados de Lotería Nacional. Dos días ideales para cumplir tus sueños. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
5: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
6: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
8: Y esto es purita información de servicio. A partir del sábado, todas las llamadas comerciales tienen que empezar con el prefijo 400. Para esto que decía el ministro Óscar López.
9: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
8: Palabras de López en el foro creo que organiza 5 días. Así que ya saben, si hay prefijo 400 es spam. Y si les llaman para venderles algo sin que salte ese prefijo 400 por delante, se puede denunciar. Deportes, Tony López.
10: Es una semana por ahora perfecta para el fútbol español. 5 victorias en la segunda jornada de Champions. Es la primera vez que pasa en la historia tras los triunfos de Barça, de Atlético y de Villarreal. Ganaron ayer remontando el Real Madrid 3-4 a la Roma y el Betis 3-2 al Porto. Hoy, carrusel desde las 6:30 en Europa League. La Real Sociedad visita al Saint-Gilloise y el Celta recibe a la Juventus. En Conference League debuta el Getafe. Lo hace en Rumanía contra el Crayo. Ahí en tenis está a punto de empezar el partido de Alejandro Davidovich en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra Artusia.
11: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
12: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
13: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo. Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
14: Cariño, ¿5x5?
15: 25.
14: ¿Y por 3?
15: 75.
14: Ahora eres de números.
15: No, no, de Mi BP.
16: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
8: 8:20, 7:20 en Canarias.
17: Por hoy, Maestrat.
18: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací al matinal de Ser Maestrat, on vos apropem totes les notícies de la comarca. I comencem, com sempre, en el temps.
19: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
20: L'oratge.
18: Avui dijous tindrem una jornada bastant tranquil·la a tot el territori i assolellada, amb temperatures que seguiran sent bastant altes per a l'època de l'any i alguns intervals de núvols, especialment durant la vesprada. No hi haurà alertes de cap tipus i la previsió a la costa és que a Benidorm i a Benicarló esperem màximes al voltant dels 24 graus de màxima i mínimes pròxims als de 9 graus. A Peníscola i al Cossebre també tindrem temperatures més o menys similars amb valors màxims al voltant dels 24 graus. A les cases d'Alcanar l'ambient serà semblant. El cel estarà poc nuvolós en general amb alguns intervals de núvols durant la jornada i el vent bufarà de component sud, flux a moderat. I al Maestrat interior, a Sant Mateu, la Jana i Xert, tindrem un ambient suau amb intervals de núvols i estones de sol. Les temperatures seran una mica més fresques de matinada que a la costa. El vent serà fluix i variable amb predomini dels components sud i oest. A Esports i al Maestrat, a Morella, tindrem una màxima de 23 graus i una mínima de 10. A Catí i Vilafranca les temperatures també seran més fresques que al litoral, especialment durant les primeres hores del dia. Alternarem els núvols amb les clarianes i el vent serà en general fluix. I al Montsià, finalment, al Canaro i de Cona esperem màximes al voltant dels 24 graus i mínimes pròximes als 17. A la Sénia la temperatura màxima serà d'uns 24 graus i la mínima de 15. I el cel estarà poc nuvolós durant el matí amb més presència de núvols a partir de la vesprada. En resum, la jornada de dijous serà en general favorable per a gaudir de les activitats a l'aire lliure.
20: ¡Que hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! ¡Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol! ¡Mientras tú!
21: ¡Bricocentro!
22: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. ¡Prepárate para el calor! Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
23: ¡Bricolaje y decor!
18: Y seguimos a Vinaròs, y es que el municipi ha avançat en la seva aposta per la salut mental amb la incorporació del SASEM, el Servei d'Atenció i Seguiment per a les Persones amb Problemes Greus de Salut Mental. La Regidoria de Serveis Socials ha aconseguit el finançament per a posar en marxa un nou servei municipal que oferirà atenció i acompanyament a les persones amb problemes greus de salut mental i també a les seues famílies. El SASEM és un servei públic i gratuït que té com a objectiu ajudar les persones amb problemes greus de salut mental a tindre una vida més autònoma, millorar el seu benestar i facilitar la seva integració en la societat. I ens passem ara a la política, perquè ahir va estar en Natros Ivan Sánchez, el diputat provincial a la Diputació de Castelló i l'alcalde de Sant Jordi, i ens va parlar, entre d'altres coses, del nou pressupost que hi ha per a 2026 per part del Consorci Provincial de les Aigües i ens va explicar l'objectiu que té aquest nou pressupost de cara a l'any que ve, a quins pobles afecta i quines són les mancances a cobrir gràcies a aquest pressupost. Estes han sigut les seues paraules.
24: Bueno, com sabeu, el Consorci Provincial d'Aigües ha començat a rodar fa poc de temps, des de que va entrar la legislatura. Va dir la presidenta que seria la legislatura de l'aigua, i un dels punts claus era conformar aquest Consorci Provincial en un pressupost, com tu bé dius, de més de 6 milions d'euros per a l'exercici que ve, on els dos consorcis que hi havia existents, el de la Plana i el del Pla de l'Arc, s'han unificat en estos 24 municipis primers, on les actuacions són bàsicament donar l'abastiment d'aigua potable en alta a estos 24 municipis i després una sèrie d'inversions necessàries que venien arrastrant-se d'abans, com aquesta planta de tractament de les pedrisses i després obres de connexions dins d'aquest Consorci Provincial que milloren la red d'abastiment i garanteixen sobretot la qualitat i la quantitat d'aigua en aquests primers 24 municipis que conformen el Consorci.
18: I més coses, perquè ahir també van tindre l'oportunitat de parlar en Débora Fandós en una nova secció de Medi Ambient i van tractar el tema de les pluges i sobre si el nostre territori està preparat per a les fortes pluges. A més d'això, també la van preguntar sobre el nou episodi de pluges que s'espera per al cap de setmana, i aquest ha sigut el que ens ha dit.
25: Pareix que no serà tan forta com la que va ser fa dues setmanes. Però, claro, és que un altre problema que porta el tema este de que estigui tan carregat d'humitat el Mediterrani i tanta temperatura és que també és més difícil predir-ho. Vull dir, se va parlar molt de que els meteoròlegs van fallar en les precipitacions i tot això, que a veure què passa això, però és que aquesta és una altra de les conseqüències, que és més difícil de predir. De fet, eixa tormenta ningú pensava que a última hora se menetjaria la mar.
18: I seguim amb notícies de la provincia, i és que el Partit Popular de Castelló reivindica a Torreblanca l'accés sud des de la Nacional 340 i recolza un 29 de novembre amb més província i menys Sánchez. Salvador Alguella, secretari general del Partit Popular de Castelló, recorda que la demanda d'esta localitat no és nova i tampoc ho és que el PSOE hagi decidit donar l'esquena a la nostra terra. L'accés sud des de la Nacional 340 a la localitat de Torreblanca continua sent avui, 8 anys després del govern de Pedro Sánchez, una obra pendent, segons ells. Este traçat és per ells, diuen, i este risc va provocar que s'elaborara un projecte per a millorar les condicions de la via. Per a Aguilella, la situació de perill inherent a l'accés sud d'esta localitat des de la Nacional 340 demostra que la província de Castelló mai ha sigut objectiu per a les polítiques del PSOE. Aquestes han sigut les paraules de Salvador Aguilella, secretari general del Partit Popular de Castelló.
0: En Torreblanca continuem reclamant algo tan bàsic per a tots els seus veïns i també per a tota la gent que transite per la Nacional 340 com és un accés segur des d'Eixa Nacional 340 a la localitat. Portem anys esperant una solució i el govern de Sánchez i dels seus socis de Compromís continua sense donar cap resposta. I estem parlant, com he dit, de seguretat, d'infraestructures i de respecte per a totes les persones que transiten per aquesta via. El 29 de novembre tenim una oportunitat per a canviar les coses, per a Castelló torne a comptar, per a que s'invertisca en la nostra província i per a que se'ns escolte i sobretot per a que se'ns donen solucions als nostres problemes.
18: I més notícies de la província, en este cas de Compromís, perquè el partit reclama augmentar al doble el pla d'ocupació jove de la Diputació de Castelló als pobles més menuts. La formació proposa augmentar un 50% la dotació del pla d'ocupació provincial i combinar formació i contractació als municipis en risc de despoblament. Compromís proposa augmentar un 50% la dotació del pla d'ocupació provincial, com hem dit abans, respecte dels 1,5 milions d'euros de 2026 fins a arribar als 2,25 milions. Dins d'aquest reforç, la formació planteja un programa per a joves que combine formació i contractació vinculades a les necessitats dels municipis.
1: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Valls, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
18: I fins així el programa d'avui. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar a l'Hoy por Hoy, tant a les 12:20 com a la 1:07 i més tard, com sempre, de dilluns a divendres, en l'informatiu del migdia. Que tinguin un bon dia. Adeu.
2: Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
3: Hoy por hoy, con Aymar Bretón.
4: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
4: ¿Y es noticia ahora mismo, Sara Canals?
21: Pues sé que en unos minutos empieza en Bruselas una cumbre de los 27, un Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez va a defender su modelo migratorio y su gestión de la crisis de Ceuta frente a los líderes más críticos, como por ejemplo Giorgia Meloni. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
26: ¿Qué tal? Buenos días. El menú de

0: I ara sí, comencem en la programació perquè avui tindrem una nova secció de Ser Història amb David Gómez i en aquesta ocasió ens parlarà sobre les inundacions històriques que hi ha hagut al municipi de Vinaròs al llarg de la història. I també estarà amb nosaltres la presidenta de la Mancomunitat de l'Alt Palància i alcaldessa d'Azuévar, Jessica Mirabete, que ens parlarà sobre la segona fira de la Mancomunitat de l'Alt Palància. I a més, no solament d'això, també tindrem amb nosaltres una escriptora de proximitat, concretament de la Sénia, Marta Tena Subirats, que ens parlarà de tots els llibres que ha publicat.
1: ¿Te atreves a entrar si sabes que quizá no puedas salir? Este Halloween, el laberinto de Peñíscola te espera los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 19 horas. Pintacaras, juegos, música, hinchables, talleres y un escalofriante pasaje del terror. Ven con tu familia y vive un Halloween inolvidable. Planifica tu visita en laberintopeñíscola.com y benefíciate de los descuentos reservando antes del 23 de octubre. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'Hoy por Hoy. I avui em trobo una vegada més en la secció de Ser Història en David Gómez. David Gómez, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bé, doncs, en ganes de fer un nou programa i toca un tema que ara mateix doncs se parla molt, no? Està d'actualitat, el tema de les pluges i demés, i voldria enfocar-lo una miqueta cap ahí, però des d'una perspectiva històrica.
0: Sí, exacte, David. Com bé tu has dit, estem en una època de pluges. De fet, per aquest cap de setmana s'esperen que al nostre territori tornen les pluges i tu, en aquest cas, concretament, ens vas a parlar de les inundacions històriques a Vinaròs, no?
2: Sí, correcte, de les que tenim documentades, registrades en les cròniques així, locals, i fer pues, una mica de ressenya sobre els elements que interactuen i què sabem d'aquests fenòmens.
0: Pues quan vulguis, David, tot per a tu.
2: Bé, quan pensem en Vinaròs, quan parlem d'inundacions, moltes vegades ens ve al cap la mar, el port, el poble, però sense cap mena de dubte el principal agent que ha determinat molts d'aquests fenòmens és els nostres barrancs, els rius, concretament sobretot el riu Cérvol. Darrere aquest paisatge hi ha una història marcada per l'aigua, no sols per l'aigua de la mar, sinó també per aquestes pluges fortes, barrancades i avingudes que de tant en tant han canviat la vida del poble. Vinaròs, com sabem, està situat en un espai de planície, la plana de Vinaròs-Peñíscola, en una zona mediterrània. Això vol dir que podem passar setmanes i mesos sense que plogui i de sobte, doncs, en qüestió de poques hores, caure una quantitat enorme d'aigua. Aquest és, en realitat, un dels trets principals del nostre clima mediterrani, ja que no plou sempre, sinó que quan plou pot fer-ho d'una manera molt concreta i amb bastanta intensitat. A més, el terme de Vinaròs té barrancs, paleobarrancs i zones de pas natural de l'aigua. Alguns es veuen molt clarament, com el riu Cérvol o Aigua Oliva, i altres han quedat amagats inclús en el que avui és el viari urbà, és a dir, en zones on a dia d'avui tenim cases, carrers, i que el creixement urbà ha començat a desfigurar, però que, clar, quan venen aquests fenòmens comencen una altra vegada a manifestar-se. I això se produeix sobretot quan aquesta aigua cau amb molta força i, com dic, busca aquest llit fluvial que temps enrere era per el que circulava. Per això és important que quan parlem d'inundacions a Vinaròs no hem de mirar només les pluges, sinó també hem de mirar el territori. Hem de pensar en aquests desnivells, en aquests carrers, en determinats barrancs que antigament passaven per aquest espai. I, clar, un lloc sense cap dubte molt interessant són determinats viaris que tenim al poble, el carrer Sant Pasqual, el que seria el carrer Pilar o l'antiga Raval de Càlids, en el que era l'antic també barranc del Clot, i així una sèrie de punts que són al final zones que quan plou molt doncs manifesten aquest paper que tenien abans com a zona de desaigüe. Si analitzem el que és la geografia històrica de Vinaròs, veurem, per exemple, que antigament en el que és la part propera a la costa, on se situaria el que és la plaça de Sant Elm i Sant Valent, hi havia una zona humida d'aigua, una desembocadura d'un barranc que se denominava com el de l'església, que baixava des del camí Fondo i tirava per el camí Carreró, i ja, com dic, agafant ja la plaça darrere de l'església, allí se feia en aquells temps, parle ja de més de 600 anys, una zona de llengua d'aigua on hi havia una prolongació d'eixa aigua marítima que bordejava tot el que és la part del carrer de l'Àngel, el carrer Santo Tomàs, i que era inclús utilitzat durant l'edat mitjana com una zona portuària. Això és important perquè ens ajuda a entendre com alguns punts del poble, en qüestió de diversos segles, van passar de ser zones literalment invaïdes per l'aigua a ser llocs que després acabarien urbanitzant-se i on doncs, se crearien carrers i cases. Clar, això és important, perquè, de fet, quan plou molt, alguns d'aixòs carrers se comporten com aixòs barrancs que eren antigament. L'aigua busca la pendent i baixa de manera natural pot. I, clar, en això tenim part d'aixa explicació, d'aixòs paleogits, que se diuen, o paleobarrancs, on l'aigua ràpidament s'incorpora i tenim, doncs, en alguns moments inundacions en eixos viaris. Per una altra banda, tenim després el riu Cérvol, que és la principal artèria fluvial que hi ha al voltant del casc urbà de Vinaròs. Avui el poble, ho sabem, està urbanitzat per tots els seus voltants, és un riu sec durant bona part de l'any, i inclús sobretot en la seva desembocadura, però clar, això no sempre ha sigut així. Hi ha que dir que en altres èpoques el riu Cérvol portava aigua de manera molt més habitual, això fins a fa 100 anys la gent d'aquella època ho sabia, hi ha referències ja antigues que ens indiquen que el seu cabal era inclús aprofitable durant una part de l'any, perquè hi havia inclús estat molins relacionats amb el seu curs, i clar, amb el temps aquest règim va anar canviant, el Cérvol passa a comportar-se cada vegada més com un riu torrencial, en llargues temporades sec, i clar, excepte quan tenim eixes fortes pluges, que són les que ens donen eixa intensitat tan important i que expliquen algunes d'eixes inundacions històriques. Les avingudes del Cérvol, els grans riuades, sabem el que són els últims 200 anys referències de determinats episodis. Per exemple, una de les

ampli episodi de pluja forta. Parlem d'un fet que marca la història del poble. També hi hagué altres episodis importants, per exemple, en 1884, durant la nit del 17 al 18 de setembre, si mal no recorde, va ser quan tenim ahí un fenomen molt important, va ser concretament una forta tempesta d'aigua i vent, on va començar a acumular-se molta aigua, i sobretot seria possiblement en la conca mitja i alta, perquè n'hi ha que dir-ho, el Cérvol quan se desborda no és per les pluges, anem a dir, locals, autòctones, sinó que serien per aquestes pluges al·lòctones de fora del terme, que són les que carreguen la conca de drenatge. L'aigua se sap que va entrar pels camps, pels carrers, i els danys foren importants. Es perderen les collites de verema, les garrofes, les olives, i el panís de l'època, inclús i el pont de la carretera Videcona, va quedar destruït. És a dir, aquest detall és molt significatiu, perquè veiem que una inundació d'aquestes característiques, quan se produïa en Vinaròs, no afectava només a les cases o als carrers, també afectava al camp, a aquesta societat agrícola, a aquesta economia, on perdre la collita era una desgràcia enorme. La inundació, per tant, no era només un problema d'aigua, era un problema també de tipus econòmic i social, familiar. Uns anys després, en 1895, veiem que no han passat tants anys, es produeix un altre episodi relacionat amb les pluges. Borràs Jarque ens conta que durant un temporal de pluja, ratxos i vent, un tren descarrilà a l'altura del pont d'Aigualiba. Els vagons dels passatgers quedaren afortunadament damunt del pont, però els de mercaderies caigueren cap al barranc. L'aigua s'emportà fins i tot equipatges dels viatgers. Va ser un miracle perquè, com dic, van caure al barranc els vagons on no hi havia persones. Són històries que, n'hi ha que dir-ho, mostren fins a quin punt els barrancs, els nostres principals elements fluvials que tenim al terme, poden convertir-se en llocs perillosos en qüestió de poc temps. Així tindrien després també unes quantes inundacions, com la de 1921 i altres que podria estar així parlant dos o tres programes més. Però, clar, és la qüestió. Això és un fenomen que ha sigut recurrent, que sempre l'hem tingut, no és una cosa sobtada, que ha començat a aparèixer, com dic, en els últims anys. El que passa és que, clar, no tenim tants paràmetres i tants elements que ens donen informació detallada, i això és important remarcar-ho, és a dir, no és una cosa nova. Pues sabem, per exemple, l'episodi que vam tindre fa uns anys, que afortunadament doncs, va quedar com una cosa, anem a dir, que va cridar l'atenció per els registres, però que va ser important, la pluja concentrada en octubre del 2018. Aquells dies Vinaròs va viure una situació destacada. Si la gent ho recorda, el dia 19 la quantitat de pluja caiguda va ser històrica, amb registres superelevats en molt poc temps. És a dir, vam ser, crec, que durant un temps, fins a la Dana de València 2024, el municipi que va acumular més quantitat de pluja mil·límetres en una hora, 169 litres per metre quadrat, que és una xifra impressionant. I inclús a dia d'avui, si mal no recordo, la quantitat concentrada en intervals de 10, 20 i 30 minuts màxima que se té registrada és la que se va donar aquell dia. Imaginem-nos, és a dir, ni crec que la Dana de València va aconseguir en l'estació de Torís superar aquests marges, en el que són 10, 20 i 30, com dic, minuts de precipitació concentrada. Això és important remarcar-ho. Un aspecte important d'aquests tipus de fenòmens és que poden generar-se de manera molt precisa en intervals molt reduïts, i clar, el fet de que zones barrancoses, zones d'escorrentia, puguen passar d'estar seques a, en qüestió de minuts, baixar molta aigua, és important que ho sapiguem, perquè molts camins del terme, moltes zones, avui afortunadament hi ha una planificació, hi ha una prevenció, i en seguida, quan se mos donen els avisos, ja se tallen aquestes vies, que són potencialment perilloses per ser zones d'escorrenties, ja ho tenim, val? Ja tenim aquesta informació, afortunadament. Però, clar, antigament això no se sabia, i clar, no hi havia ni avisos, ni hi havia pues, aquestes aplicacions que tots tenim ara en el mòbil i que ens permeten jugar i s'avantatge. També hi ha una altra qüestió. Dins d'un mateix terme municipal pot ploure molt segons la zona, és a dir, en qüestió de pocs quilòmetres podem tindre una zona on hi ha una barrancada degut a una acumulació brutal d'aigua, i en canvi a uns quilòmetres d'ahir veiem que la quantitat d'aigua no és la mateixa. Ho vam veure, per exemple, en l'últim fenomen de pluges de fa uns dies, de com estacions meteorològiques situades en

0: mateix terme municipal registraven unes el doble de les altres, és a dir, això també, depenent del tipus de pluja, és un factor a tindre en compte. Per tant, al final, el que arribem com a conclusió és que les inundacions no són només un fenomen meteorològic, són també un fenomen geogràfic, històric, que tenen a veure amb la pluja, però també en aquests barrancs, en aquest creixement urbà, en zones on antigament, per exemple, no se tenia doncs, eixa presència humana, en els camins antics que han sigut a lo millor aprofitats sobre zones que quan plou de manera esporàdica pot agafar i començar a transformar-se en una escorrentia, i al final doncs, te dones compte de que en el passat moltes d'aquestes zones que eren espais que tenien com a funció natural l'evacuació de l'aigua, doncs s'han urbanitzat, s'han cobert i s'han transformat en eixos carrers i en eixes zones que sempre quan tenim aquest tipus de fenòmens doncs són les primeres que acaben veient-se afectades. Això, clar, ens ha de fer reflexionar moltíssim.
1: I David, no sé si tens una comparativa de la freqüència en la que es donaven aquestes pluges torrencials comparant l'any, per exemple, 1800 amb el 2025. No sé si tens una comparativa i si ha pujat la freqüència aquest 2025 en comparació a altres anys anteriors.
0: Ojalà la tinguérem, a veure, lo que anem a... perquè la gent ho entengui. El que tenim és molta informació des dels últims 30 anys. Val? El que sabem de 50, 60, 70 anys cap enrere, val? Quan ja, perquè Vinaròs, a partir del moment en què tenim premsa local, d'acord? Una premsa local, com per exemple podríem dir el setmanari Vinaròs, des dels anys 50 sí que pot un ja tindre un seguiment, d'acord? D'eixa freqüència, d'acord? Però anteriorment el problema és que tenim notes soltes, i ahí està la qüestió. Eixa informació que tenim ara dels pluviòmetres, per exemple, en 1801 no sabem el que va caure, ni en 1884, o en la de 1895, o en la famosa de 1921. Tenim les conseqüències, i ojo, perquè són esmentades per un cronista, que és en aquest cas Borràs Jarque, però clar, entre mig d'aquests processos van haver fortes pluges, de segur que sí, anterior a 1801, per supost que sí, vull dir, hi ha episodis històrics que no els hem comentat així en el programa, però que ja venen de molt abans. El problema està en que en aquesta precisió de cirurgia que tenim avui, tenim registres de les últimes dècades, i ahí se mostra la informació. Ara és que ho tenim tot molt controlat, però, com te comentava, pues la inundació que va haver en els anys 40, doncs la quantitat jo no sabria ni dir-te-la ara mateix. Però per què? Perquè no tenim aquests paràmetres. I clar que això ha estat sempre. Això és un fenomen que ha sigut habitual perquè forma part de la nostra climatologia. És un fenomen que tots sabem, una massa d'aire fred que entra en contacte en un mar mediterrani que està calfat, perquè tots els estius en el Mediterrani ja ho sabem, els mesos de juny, juliol, agost, el mar se va calfant, va incrementant la seva temperatura uns anys més, uns altres menys, però al final és el mateix fenomen. I aquesta massa d'aire fred entra en contacte amb aquesta aigua calenta, se genera aquesta inestabilitat i ja tenim aquest tipus de pluges torrencials. És a dir, això per la nostra naturalesa climàtica ha estat present, però clar, ens falta dades, referències, i tenim fenòmens de catastròfics antics referenciats del segle XIX, inclús d'alguns del segle, però clar, ens falta això, més informació, per això hi ha que remarcar-ho, vull dir, sempre han estat present, jo ho dic. El problema és que antigament la gent no tenia aquestes fonts d'informació. Tu ara, a 48 hores vista, tens una sèrie de dades que aquella gent, vamos, no se podien imaginar. I això també és important, perquè clar, això és prevenció, això és planificació i això és poder protegir a aquesta població que es veu afectada per aquest fenomen.
1: Pues molt bé, David, moltes gràcies una vegada més per el teu coneixement i bueno, esperem que aquest cap de setmana no plugi torrencialment, almenys.
0: No, plourà, ja ho han dit, però bé, però encara fins a que no passen pues unes 40, 48 hores, més o menys cada mot va dient una cosa. Però bé, jo sempre ho dic, la gent el que té que fer és cas a... a les informacions que se donen des dels canals oficials i la gent que, evidentment, està controlant constantment això, que en aquest cas, pues, sí, estem, tenim informació i ara la gent, pues, ja t'ho dic, que a banda en els mòbils, jo veig, moltes persones tenen les seues aplicacions, se comenta tot, és a dir, és una altra època, no té res a veure en les penúries dels nostres avantpassats que eren, vamos, era una altra situació.
1: Sí, tindrem que estar alerta a la previsió.
0: Sempre, sempre, això sempre.
1: Pues molt bé, David, moltes gràcies una vegada més.
0: A vosaltres.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Avui contem amb nosaltres amb l'escriptora Marta Tena Subirats, una escriptora, com li agrada dir a Josep Maria, de proximitat, de la Sénia, d'aquí prop. Una escriptora que ja té uns quants llibres publicats, uns quants, quants en total, Marta?
3: Ja tinc sis.
2: Sis. Déu-n'hi-do. I per lo jove que és...
3: Doncs... Bon jove, d'això de jove...
2: Bé, dir-vos sobretot que demà a les 7 de la tarda a la Fundació Caixa Vinaròs, ja sabeu, allà a la casa aquella que molta gent li diu la casa membrillera, a la Raval Socós, presentarem el llibre Somnis de sal i de cendra a les 7 de la tarda. El presentador serà Josep Maria Pla i jo mateixa.
4: Molt bé.
2: Vinga.
4: Marta, és el tercer llibre d'una trilogia. Quins són altres llibres?
3: Sí, Somnis de sal i de cendra tanca una mica lo que seria la trilogia, que comença en Una lluna a la finestra, continua en Murs d'aigua i ara este últim. A la primera naix la protagonista, que és una inspectora dels Mossos d'Esquadra, que té procedència de la Pobla de Benifassà, tot i que la família se va establir a Sant Sadurní d'Anoia, que se retira una mica per una baixa i per ordenar les seues idees a la Pobla, i llavors descobreix, no? La nostra, jo sempre dic, la nostra gent, el nostre territori i la nostra història.
4: Molt bé.
3: I això, pues, la fa sentir-se còmoda, aquí s'introduix dins de l'etapa dels maquis de la Pobla de Benifassà i investiga per una troballa que hi ha a casa seua, una cosa, bueno, no explico més.
4: Sí.
3: A Murs d'aigua ha de resoldre uns crims que se produeixen a la llera del riu Sénia i s'ambienta a l'època de la construcció del pantà de Ulldecona. I finalment a Somnis de sal i de cendra ella està establerta aquí com a inspectora a la caserna a la comissaria d'Amposta i també arran d'una mort comença també tota una sèrie d'una investigació. Aquí no és tan una novel·la tan negra, però s'introduix una època, que és l'època dels del carlisme, aquí també al Maestrat, sí, i el Montsià,
2: sí,
3: i apareix un personatge nou que li pren una mica de protagonisme, que és la Làlia, no? Que és la dona que parla, bueno, seria, Làlia és la que parla, i parla, està protagonista explicant la seva història. És una noia remeiera del segle XIX, sense família, i que s'ha d'enfrontar a les feres que d'aquell moment, que seria los carlistes, concretament el Tigre del Maestrat, i el seu entorn, no? L'entorn social, que no accepta una dona valenta, una dona forta, independent, en aquella època.
4: Per tant, podríem dir que en aquestes novel·les el misteri, la història i el territori són protagonistes.
3: Sí, són presents en les tres, perquè aquest és el meu objectiu. O sigui, el meu objectiu a l'hora d'escriure és que aquests tres elements siguin els protagonistes de la novel·la. Però sobretot la part humana. No és un llibre d'història.
4: Sí,
3: no hi ha dades, sinó és simplement és un context on apareixen personatges i situacions del moment. Però no és allò de dir, és que aquí me tragaré un llibre d'història. No.
2: I també com el moment històric influeix en el comportament dels personatges. És una cosa bidireccional,
3: sí, sí,
2: no? Aquestes tres característiques que ha dit Josep Maria, jo n'afegiria una altra, que és el feminisme. Tots els teus llibres, i aquest especialment, i per cert, una cosa que també et volia preguntar, l'Àlia serà la protagonista del següent llibre?
3: No.
2: De Marta Tena?
3: No. No, de
2: no?
3: Mi, no. El següent llibre és el Trague, que no sé quan serà, perquè bueno, ara fa el seu procés.
2: El teu cap, evidentment.
3: No, no, són escriptores. Són dones escriptores, d'allò. Però també són dones.
2: També
3: sí,
2: són
3: sí,
2: dones.
3: La part feminista... Penso que, bueno, la meva visió de la vida és d'una dona. I tinc moltes, no?, de perspectives i és el que me surt de moment. De moment. No, no sé si potser algun dia canviaré i me posaré la pell d'un home, però ara com
2: de
3: ara
2: moment,
3: com ara no. No, com ara no.
2: I no cal, tampoc.
3: No.
2: Ja ens agrada que sigui així.
3: Sí.
2: Una cosa que crida molt l'atenció de la teua novel·la és l'ús de les variants dialectals, que està és molt encertat. Es llegeix molt fàcilment, no hi ha cap dificultat. Com has combinat el català estàndard amb
4: les variants del tortosí,
2: les incorreccions, que sabem que aquí és una zona on els barbarismes abunden molt, etc. Això com ho has...
3: Bé, una mica la intenció és que els personatges siguin creïbles, no? I llavors, per una banda, sí que la part més narrativa està escrita en un català
4: estàndard,
3: però després, quan parlem dels personatges, ens hem d'adaptar a com són els personatges. Llavors, aquells que són més populars, no?, parlaran d'una manera més informal, no?, evitant incorreccions, però sí que maneres de parlar i de dir més del carrer i de la parla més informal. En canvi, aquells altres personatges més cultes, més preparats, parlaran d'una altra manera, perquè parlaran així.
2: Clar.
3: I sobretot el personatge de la Lalia, que és un personatge del segle XIX, una persona del segle XIX, originàriament analfabeta, aprèn a llegir i a escriure, i ella escriu una mica com les seues memòries, podríem dir d'alguna manera, o és com, fa com un diari, no?, explicant el seu dia a dia. I aquí sí que ha hagut una miqueta més de dificultat en aconseguir que sigui creïble el que pot escriure una noia del segle XIX, que no hi havia normativa de llengua catalana, i que arribés bé al lector.
2: Bueno, fins aquí ha estat un plaer, Marta. Recordeu, oients, que demà a la tarda, a les 7 de la
4: demà
2: tarda,
4: divendres,
2: que és divendres, dia 16 d'octubre, perquè no ens deixem cap detall, a la Fundació Caixa Vinaròs, al carrer Socors, la Marta ens presentarà el seu llibre. Espero que vingueu molta gent i que es trobi molt a gust entre els vinarossencs, perquè la veritat és que l'escriptora s'ho mereix. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
5: El pasado mes de marzo se iniciaba, tenía lugar la primera jornada de trabajo participativo para lo que se denominó la puesta en marcha del plan para la interpretación y la mediación territorial del patrimonio, el PIMTEPA. Se trata de revalorizar patrimonio natural y cultural del Alto Palancia. Un recorrido desde entonces, un mapeado, una serie de conclusiones que ahora se van a dar a conocer. También una jornada de clausura el viernes, la feria del sábado. Creo que tenemos por ahí a Jessica Mirabete. Como saben, es la alcaldesa de Acebal y la presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia. Jessica, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: Un recorrido que iniciábamos en el primer trimestre de este 2026 y que ya va a empezar a arrojar resultados o a transmitirlos un poco, ¿no?, ese camino recorrido.
6: Sí, así es. Nosotros llevamos trabajando en este proyecto desde el primer trimestre del año y ahora ya pues estamos trabajando en esas conclusiones finales. Ya tenemos redactado ese plan de interpretación y mediación territorial del patrimonio que tenemos en la comarca del Alto Palancia, y a partir de ahora ya tenemos que seguir mirando hacia el futuro en esa próxima hoja de ruta que vamos a llevar a cabo.
5: Sí, porque creo, Jessica, que han sido de las más de 20 localidades, un poco ahí ha habido representación, obviamente, política de ayuntamientos, personal técnico, agentes sociales. ¿Nos podrías definir un poco qué entidades, qué personas han participado y cómo ha sido el desarrollar este trabajo?
6: Sí, la verdad es que ha sido un trabajo en común, en el que se ha trabajado codo con codo, por supuesto con los ayuntamientos, pero también se ha trabajado de la mano de aquellas personas de los municipios, bueno, pues personas mayores que en muchas ocasiones sabían mucho sobre ese patrimonio que tenemos en los pueblos, bien sea cuando hablamos de oficios, bien sea de los saberes tradicionales de la tierra, de los caminos, de esas fortalezas o de esa riqueza que tenemos también en cuanto al patrimonio de agua a lo largo de nuestra comarca. Entonces hemos querido trabajar con los ayuntamientos, hemos trabajado como con esas personas que llamábamos expertos del territorio, que son aquellos que más conocen de la tierra, y se ha trabajado también pues con todos aquellos que trabajan desde el punto de vista de las oficinas de turismo y de diferentes entidades que vienen trabajando a lo largo de estos años en poner en manifiesto ese turismo que tenemos a lo largo de nuestra comarca.
5: Sí, porque el Pintepa estaba compuesto por cinco programas y ejes, todos para desarrollarse a lo largo de este 2026. Vamos presentando ya conclusiones.
6: Sí, en concreto lo que se ha hecho ha sido un primer trabajo de mapeo, de poner encima de la mesa todo ese patrimonio que tenemos. A partir de ahí se han elaborado 6 laboratorios principales en los que se ha repartido a lo largo de la comarca, y cada uno de esos laboratorios versa sobre un patrimonio. Lo hemos querido agrupar de esta manera para tratar de centralizarlo. A partir de ahí se ha redactado el plan de interpretación y mediación territorial de este patrimonio y hemos elaborado también una serie de infografías, unos dosiers, unos trípticos que pueden ayudar al visitante, claro, a que se centre y vea cada uno de esos laboratorios de lo que versan y dónde lo pueden encontrar.
5: Ha habido también mucha formación, obviamente, acciones de formación, la digitalización y sobre todo, y claro, es que tendemos hacia eso, el turismo sostenible. Yo creo que, Jessica, no se concibe ya de otra manera, ¿no? Turismo sostenible y regenerativo.
6: Sí, así es. Hoy precisamente estamos teniendo aquí en la Mancomunidad la primera parte de un curso de formación que trata concretamente de ese turismo regenerativo que queremos tener. Queremos que sea ser una comarca buena para aquel que viene a visitarnos, pero sobre todo también que se centre en un turismo de calidad y que pueda ofrecer calidad de vida también a todos aquellos que vivimos en esta comarca, que habitamos aquí. Y también, como no puede ser de otra manera, todas esas empresas, esos autónomos y personas que dedican su carrera profesional al turismo. Entonces queremos un turismo pues regenerativo y, como no puede ser de otra manera, sostenible.
5: El viernes, Jessica, será las jornadas de clausura de los proyectos que nos comentabas, y el sábado la feria en Azuévar.
6: Sí, el viernes tendremos una jornada en la Mancomunidad donde clausuraremos este proyecto. También contaremos con una mesa de las diferentes personas que han participado a lo largo del desarrollo del mismo para que nos ofrezcan sus conclusiones. También pues haciendo entrega de los premios, también hemos hecho un concurso para ideas innovadoras y que pongan de valor el patrimonio cultural de nuestra comarca. Y el sábado vamos a materializar todo esto en una feria. Es la segunda feria de la Mancomunidad que celebramos. Este año lo haremos en el municipio de Azuévar y allí pues también podremos dar a conocer de primera mano toda esta información a todos aquellos que se acerquen a visitarnos.
5: Todo este proyecto está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
6: Sí, así es. Esto es una convocatoria a la que nosotros optamos el año pasado. Conseguimos obtener la puntuación más alta de todo el territorio español. Y por lo tanto se nos ha financiado este proyecto que ha podido materializar una idea que llevábamos tiempo dándole vueltas, pero que en nuestro día a día nos faltaba ese empujón que nos pudiera permitir contratar una persona que llevara adelante dicho proyecto y que lo pudiera materializar.
5: ¿Y qué mensaje final, Jessica, si me permite, si te puedo preguntar, qué mensaje final lanzaría la presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia de cara ya, a este, obviamente, este trimestre final del 2026, pero sobre todo de cara al futuro, con toda esta serie de trabajos, este mapeado, todos estos resultados que estáis dando a conocer y, en definitiva, el futuro de esa mancomunidad tan tan preciosa que tenemos aquí?
6: Bueno, pues yo creo que este proyecto nos tiene que servir como punto de inicio de este trabajo que queremos hacer. Quiero aprovechar también para invitar a todo aquel que quiera venir a conocernos, porque al final somos 28 municipios pequeñitos, pero que contamos con una gran variedad y una oferta de patrimonio muy grande. Y creo que somos grandes desconocidos aún para en muchas ocasiones la provincia de Castellón, así que considero que esto es una oportunidad para darnos a conocer a través del patrimonio y que debemos de trabajar de manera coordinada y unida a todos los ayuntamientos.
5: El Pintepa, Jessica, puede ser el inicio de más actividades, aunque no tengan ese nombre y en definitiva relacionados y tendentes a lo que acabas de comentar, ¿no? A darse a conocer de unas tierras que atrapan cada vez que una persona os conoce en todos los municipios, pero como decías, todavía queda parte de ese desconocimiento, no sé exactamente por qué.
6: Bueno, yo creo que nosotros nos encontramos en una zona, bueno, que estamos como en un punto casi equidistante entre Teruel, Valencia y Castellón. Eso hace que mucha gente que pasa, que nos conozca, pero creo que sí, como te decía, este plan precisamente que hemos obtenido como resultado de este trabajo que hemos hecho a lo largo del año, nos tiene que servir como punto de partida, como punto de origen para trabajar, y además precisamente en dicho plan se encuentra recogido la hoja de ruta que queremos seguir haciendo a lo largo de los próximos años.
5: Jessica Mirabete, presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, mil gracias por esta información, que vaya muy bien tanto en viernes como en sábado, la Mancomunidad que impulsa este plan para revalorizar patrimonio natural y cultural del Alto Palancia. Gracias y buenas tardes.
6: Moltes gràcies.
7: Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la...

0: I ara sí, comencem amb la programació, perquè avui estarà en nosaltres l'escriptora Anna París, que ens presentarà el seu últim llibre, La última de mis primeras veces.
1: Café d'autor.

0: Doctora, en este cas i en este calorós mes d'agost del 2026 és un bon moment per a... Mira, tinc davant un llibre. De moment és molt xulo, només de Borel, eh? I el contingut de dins ara el descobrirem. Però ja d'entrada, pues, que un llibre t'impacte també, que el tingues en la mà i el títol, La última de mis primeras veces. D'entrada ja te fica a pensar, fas... Això va per ahí, va per allà... L'autora és Ana París Sanz i Isa, en este calorós dia encara del mes d'agost, és la primera pregunta. Qui és Ana París Sanz? Molt bon dia, Ana.
1: Molt bon dia.
0: Qui és Ana?
1: Pues Ana és una mestra de professió i de vocació, però també és una persona que li agrada escriure per a desconnectar un poc de la vida. I en aquestes desconnexions, pues al final a una les penten un poc i acaba publicant llibres.
0: M'havies comentat abans, Ana, que el que és escriure en si, tu has escrit sempre, el que passa que no hacía la llum. ¿Qué feia? ¿Se quedava en un calaix?
1: Se quedava escrit en una llibreta, se quedava escrit en un ordinador o abans en els disquets que teníem abans.
0: Sí.
1: I ahir s'hauran perdut moltes coses escrites, però no sé ni on estan. Però de llibretes sí que de vegades, això que recuix ahir en l'andana, en casa l'abuela, i dius, ostres, això ho vaig escriure jo un dia. I ahir s'ha quedat. I esto, pues, este llibre que s'ha publicat, pues era una d'aquestes coses que anaves escrivint, i ahir estaven, i de repente un dia me va donar per ensenyar-li-ho a algú que llits molt i compartim la lectura, i va dir, ostres, que bo, de qui és? I vaig dir, pues és meu. I va dir, pues endavant, publica. I me vaig llançar.
0: No vas dir de qui era, vas donar el contingut,
1: el
0: no?
1: El contingut sols. Vaig donar el contingut i vaig dir, compartíem lectures. Sempre fèiem intercanvi, sí, jo te presto aquest llibre i tal. I digitalment també a vegades compartíem i li vaig compartir el format digital i me va dir, ostres, que bo. I vaig dir, pues mira.
0: Quan va ser a la llum este llibre, Ana?
1: Este en concret va eixir en octubre de l'any passat. Se va presentar en novembre al públic, però en octubre ja estava fora d'imprenta i de més i ja se podia començar a adquirir. I en novembre és quan se va fer la presentació oficial i ja estava disponible en totes les llibreries i plataformes.
0: Ara parlarem d'ell, perquè el que es tracta és de descobrir també este llibre i on se pot adquirir i encara ens vindrà de categoria per aprofitar-lo i llegir-lo en este mateix estiu del 2026 en el que encara estem. Però primer i per avançant, perquè de normal i no sol fallar, crec que esta volta tampoc, quan una persona ve així i presenta un primer llibre, quasi sempre passa... que almenys han estat anys en què no n'hi sigui cap, però una volta és el primer, és que després eren seguits. O així tu estàs en projecte un segon o un tercer, quin és el teu cas?
1: El meu cas és que, com no sé fer sols una cosa, estan dos en construcció, que dic jo. Un sí que seria un poc, no continuïtat, perquè el llibre és autoconclusiu, però sí hem extret una protagonista, una coprotagonista o protagonista secundària d'aquest llibre i li he donat un paper principal, i l'altre no tindrà res a veure, però també està ahí en procés, i estan els dos que, si no passa res un d'ells, igual veu la llum per a abril, març-abril del proper any, i el següent, pues no sé, ja se veurà perquè...
0: Pues ja tenim una primera cosa clara, i és que este llibre, l'última de mis primeres veces, comença i acaba tal qual, no té una segona vida, però sí que alguna de les persones que estan per ahí se li dona una altra oportunitat,
1: sí,
0: en un altre lloc, no?
1: Sí, perquè la gent, jo sempre pregunto quan vaig a fires de llibres o he fet... La gent que adquirís el llibre, jo sempre li dic, quan acabes, Instagram el tens ahí en la solapa, per favor, dis-me en quin personatge te quedes, perquè estic segura que tot el món que se'l llitja, quan tanca l'última fulla diu, uah, aquest personatge m'ha arribat. O com sol dir jo, el típic que se diu de tots tenen una amiga loca i si no la tenen és que no la veus, és que eres tu, doncs pues així és igual. Tots van a tindre un personatge en el seu grup d'amics que estigui ahí representat i si no el tens és que eres tu el que estàs representat ahí.
0: En el llibre darrere, el tinc així davant, diu un constante fluir de pensamientos trata de explicar cada acontecimiento que le sucede a Violeta y entonces la vida se convierte en una serie de televisión con millones de capítulos en los que todo es posible. Yo sé que la mayoría de escritores o escritores os agrada, y buen thing, ¿no? Os agrada llevar un poquete en el tema, en el morbillo, y se decir, de todas las cosas que escriben cuando ni ha de real, que ni ha de fantasía, que ni ha de inventar, y a lo mejor de ese uno que siga al lector o la lectora, que traga conclusión, no sé, imagine. Yo la pregunta he de hacértela y tú más de contestar lo que vulguis. Esa Violeta es Anna, es algú que coneix Anna, la crea desde el inicio, la crea y la acaba Anna. ¿Qué pasa ahí?
1: La gent que coneix Anna diu que Violeta és Anna. Però jo dic que Violeta cert és que no deixa de parlar en primera persona. Este llibre està contat per Violeta, és la narradora principal.
0: Està contat en primera persona?
1: Sí. Aleshores, Violeta quan parla és molt nerviosa, és molt activa, és molt de muntar-se pel·lícules, i Anna també té un poc d'això. Com a bona escritora me monte pel·lícules, com a una persona inquieta que soc, també no pare quieta i faig mil coses alhora, per tant, té coses de Violeta. Ara bé, de Violeta té, pues, hice parlar, és a dir, no puc evitar-ho. Però cert és que la resta de coses són inventades. Però cert, jo sempre dic, esta novel·la, creix, jo crec que és d'un, com un xicotet homenatge que vaig fer jo al grup d'amics i amigues de distints llocs que tinc, tant de València com d'ací de la Vall, que també n'hi ha, i que jo he anat enganxant un poc característiques per a formar els meus personatges. I això sí que és real. Després, tot el que ocorre als personatges ja és, pues, ficció pura i dura. També és cert que n'hi ha algunes coses que dius, jo, per sort o per desgràcia, utilitzo el transport públic moltes vegades, i en el transport públic, pues, escolten moltes converses que te donen idees, i d'ahí també vas traient un poc les històries. És a dir, tu has escoltat una història que després resta a veure en el que està plasmat en el paper, però sí que t'ha obert esa xispa per a seguir creant i avançant en la història.
0: De la nota de premsa, Anna, he pogut veure que en el tema de la lectura, sobretot, t'ha agradat molt sempre, no?, el tema del gènere de la novel·la romàntica. Quan se parla d'este llibre en si, d'esta obra, també parla que l'has feta, que n'hi ha com un toc divertit i picant, la ironia. A mi m'encanta com se pot mesclar un poc tot el que és ironia, no?, en coses que necessiten ser contades, però llevar-li esa, no sé com diria, no és pesades, esa solemnitat, no?, que se puga jugar també.
1: A veure, jo en aquest llibre el que pretés és, cert és que parla dels vínculs, i els vínculs entre persones són complicats moltes vegades. Jo sempre dic que este llibre intenta enganxar d'alguna manera aquests vincles que se fan, i que uns són de passada, altres són que t'ensenyen coses, i altres venen per a quedar-se, inclús convertir-se en família, que no ho són, però es converteixen en família. Per tant, jo penso que quan se parla de vincles se parla d'emocions, i les emocions solen ser intenses i de vegades porten drama. I jo he jugat un poc en que aquest xicote drama que sempre porta la vida acabe siguent, gràcies a la ironia, en un toc còmic que li lleve o li resta un poc d'importància a ese dramatisme que de vegades tendim a inflar un poc.
0: La vida no ofereix moltes primeres voltes?
1: Sí, i d'ahí el títol. Violeta busca el seu lloc en la vida, tracta d'anclar-se a un lloc i tindre un camí clar al que seguir, però com tots ens ha passat i ens seguim passant, perquè sempre tenim primeres vegades a les que enfrentar-se i decidir quin camí triar, doncs ja té que passar per moltes primeres vegades, i com ve a llegir de la sinopsis, com se munta tantes pel·lícules, pues acaba seguint tot un poc, si no divertit, en anècdotes molt gracioses que contar el dia de demà, que dic jo.
0: De fet, exacte, de fet, diu que bueno, que Violeta aferrada, no?, ese grup de amistat, les versions que filmen guionistes imaginaris, imaginaris o no tant, perquè jo m'imagino que tu vols jugar també, no?, en el tema de que me recordes a salvar les distàncies a tot això, al Niebla este de un amuno que l'Augusto Pérez, el protagonista, el marejaven i discutien l'autor, i al final l'autor ja no sabia si era l'autor o
1: no,
0: qui era.
1: No soc tan profunda.
0: No va per no el rotllo ni lista, sinó no. Més divertit, no? Més.
1: Va més de lo típic de vas a passar per una situació per primera vegada i es comences, ja veuràs que, no sé, que tropeça i cai davant de tot el món, ja veuràs que m'he i sempre tendim a derroteros, que dic jo, a tot malament. Mai pensen que bé m'eixirà, però sempre se montem mil pel·lícules nosaltres també. Jo crec que a qualsevol, avui en dia, quan va primera vegada, és de, això no sé, el no saber te fa pensar mil coses que te poden passar, que mai passen, clar, però...
0: Anna, el llibre dona consells o no ho pretén? M'explique, per exemple, llegint el llibre, a lo millor el lector o lectora, i sobretot si és jove, no? Que està en edat de viure, no? Tot el que així se descriu, aconsella, per exemple, les primeres voltes, si les desitges, hi ha que agafar-les sempre, no. No va per ahí, no dona
1: consells. No va per ahí, no. Jo vaig a dir, segons els lectors, perquè jo sempre tenim l'opinió de l'escriptor i sempre som un poc més estrictes fels al que volíem transmetre, però sí. Després la realitat és que tu soltes un llibre i la interpretació de cadascú és diferent. Jo he tingut lectores, jo sempre dic la dona de 84 anys que me va llegir i va dir, és que tot el món xiqueta tindria que llegir un llibre com aquest en la vida. Jo no pretenia fer pensar, sempre ho dic, la intenció dels meus llibres sempre són entretindre, estar que se posa una sèrie de Netflix i estar que agarra un llibre d'Anna Paris Sanz per entretindre's. Jo sempre ho dic, la meva intenció era Isa. El problema és que m'he donat compte de que molta gent m'ha dit, m'has fet tornar a una etapa molt bonica de la meva vida, o m'has fet entendre el moment per el que està passant un familiar meu, m'has fet entendre i al final dius, pues és que si he fet pensar i a més ha agradat i tot el món m'ho diu en un somriure, tan mal no estarà. Dic jo, no pretén pensar, però ho he aconseguit.
0: M'ha cridat l'atenció lo que comentaves, no? Que una persona de 80 i pico d'anys, no? que també te diguera tot això, no?
1: Me va sorprendre primer que me llegira, vull dir, perquè el meu públic principal no era este tipus de gent. Cert és que és una dona que llig molt i me va dir tal qual, vaig a comprar-te'l perquè és el primer media i n'hi ha que donar oportunitats. I després que vingui a buscar-me, vingué, me buscà i me va dir, m'encanta, sabia que anava a estar més dies en la Fira del Llibre, vingué a buscar-me, m'ho digué, i jo vaig dir, al·lucinant.
0: Al marge de totes aquestes vivències que se replega i que ja anem tenint clar el perquè, no?, també del títol, de l'última de mis primeres veces, tota sona, esta obra teua, esta primera obra publicada, que no he escrita, això també ens ha quedat clar, és un poc un homenatge també a tot el que a tu t'agrada o a llegir, i per això... Has volgut que este primer
1: llibre comenci, no? Sí, he mesclat sobretot, a mi el romans m'agrada, també llegeix thriller, he llegeix de tot en realitat, tot el que cau en les meves mans i me ho recomanen acaba llegint-ho. Però cert és que jo crec que la vida ja és molt oscura, per dir-ho d'alguna manera, en alguns aspectes, i jo crec que quan se parla d'amor sempre se pensa en positiu. Que sí, que el desamor també moltes vegades me diuen, ja, però quan, normalment quan penses en positiu. Aleshores, la trama, pese a que repetís que la trama principal són vincles i l'amor no pensat com a l'amor de parella pròpiament dit, sí que és cert que també està inclòs, perquè quan parles de vincles entre persones no sols tens la part amorosa i de parella, sinó que també existeixen altres, però cert és que la trama també te comporta a aquest romans final.
0: De la contraportada n'hi ha una afirmació que m'intriga, quan diu las primeras veces casi nunca son como se imaginaron.
1: És que jo crec que tot el món, quan tenen una primera vegada, la penses, i si després te pares a pensar en el que tu pensaves que era i què ha corregut, mai és igual, ni s'assimila normalment.
0: Encara que el llibre és autoconclusiu, com bé està contant-nos l'autora, com és cert també que algun personatge secundari, va, anem a dir-lo així, després tindrà vida en un altre llibre, jo crec que és el moment que abans de conèixer més coses d'aquest llibre que ara ens compte on el podem adquirir per anar, pues això, per anar fent boca, anar llegint este i preparant-nos almenys d'un dels dos que té un projecte l'autora. On se pot adquirir això?
1: Jo sempre dic que les llibreries de barri i les que tenim al costat de casa, totes, tu vas, demanes el llibre i el dia següent, dos dies després, com a molt, el tenen. Per tant, la llibreria que tingueu al costat, a més, així recentment s'ha obert una, aneu i compreu. Demaneu ahir que per a mi sempre és el primer lloc on hauria d'anar-se. I si no, pues en totes les grans plataformes que tot el món coneguem, les grans llibreries...
0: La primera, la llibreria clàssica, la de sempre.
1: Per a mi és superimportant i vital. És a dir, a més, solen... En les grans plataformes també, evidentment, tu si te'n vas a una llibreria considerable, també, però les que són xicotetes solen disposar de més temps per a aconsellar-te. I jo crec que de vegades els que ens agrada llegir, pots fulletxar, però que te recomanen també està bé. Aleshores, jo crec que és fonamental mantenir esa figura en els barris, en els pobles i...
0: Lo del tema de escriure, Anna, continuarà sent això, pues, un poc la teva passió, però com a... com a, per això, com un complement, no?, de lo que és la teva vida en si, o segons com transcorrisca, jo què sé, te replantejaries certes coses.
1: A veure, si transcorrira, me replantejaria certes coses, però la realitat és que avui en dia no tot el món és Inma Rubiales, Elisabet Benavent o Javier Castillo.
0: Però ells també han tingut primeres
1: sí,
0: veces.
1: Sí, i jo estic en el principi, per tant, no me tanque portes, i el dia demà... pues no m'importaria tal vegada, no ho sé, si se me plantejara el moment, igual si me digueren...
0: D'entrada no és descartable.
1: No és descartable. Vull dir, jo sempre dic que a mi m'agraden... les meves dues passions són la lectura i l'escriptura, que uh-huh. per a mi va enganxada de la mà, i ser mestra. Per tant, no descarte ninguna de les dues. Però si tinguera l'oportunitat, a lo millor, de viure l'experiència, a lo millor, de viure una temporada, o inclús, no sé, a llarg plaç, però inclús una temporada, si me digueren, mira, una temporada pots garantir... pues no ho descartaria.
0: De cara a llegir per primera vegada, mira, valga la redundància, la última de mis primeres veces, hem d'estar predisposats d'alguna manera o no? Simplement és trobar i ser allò per estar còmode, relaxat i dir, ara vaig a llegir i vaig a gaudir d'este llibre que tinc a les mans.
1: Jo crec que millor no ho hagués pogut dir. És que no vaig esperant res i deixa que et sorprenga la història a mesura que va...
0: avançant, no? Tu has conegut moltes violetes, les de la novel·la, clar, en la teva vida?
1: He conegut violetes, però més Val, més Jimena, més Emma i més Sofia, que són el grup d'amigues, les Torrúspies, que és com se diuen elles, que són les que conformen este plat principal, diguem, de la història.
0: I això n'has conegut més?
1: Sí, de fet, moltes d'elles, és el que t'he dit, els personatges estan creats a partir de perfils que tenen persones del meu voltant.
0: Vaig a fer-te una pregunta de algo que he llegit, lo que passa que ara no ho trobo exactament, però òbviament de la nota de premsa me referís, sí. Llegit algo de sèrie o tal, però és igual, perquè tenia clar la pregunta i per ahí anava. Este llibre i l'argument d'este llibre, clar, hi ha tantes vivències i podem parlar de tantes, com diria potser la teva àvia o la meva, barrabassades, no? Sou barrabassades, sí. Quan dius que ho per ahí i tal.
1: Això donaria,
0: sí, però donaria per a una sèrie, Anna, que és el que volia preguntar-te.
1: Sí.
0: Vull dir que està de moda, saps? Cada volta són més curtes.
1: Jo sempre dic, a tot aquell que m'escolte que fa, no m'importaria que se fera una sèrie. Jo crec que seria una molt bona sèrie. Mira el que t'he dit. Queda molt pretensiós per la meva banda.
0: No, però és que
1: però seria clar, bona sèrie.
0: Dona peu a coses ahí que van fer-se
1: bola. Sí, perquè, a més, recull moltes temàtiques pincellades, perquè tampoc he volgut aprofundir molt, però, per exemple, tracta el tema bullying, que és una pincellada, però el tracta, i per desgràcia és actual. Tracta també, dice, situacions en les que te veus sense voler, en les que n'hi ha... agressió física, i no se vaig a pensar que si va haver una agressió megafísica i se va descriure tant, però no, i aquestes agressions físiques que se produeixen moltes vegades quan el consum de alcohol i la nit s'ha fet més llarga del que tocava, a lo millor, i que de vegades pues això, no són agradables de viure o de veure, i també en alguna ocasió jo crec que tot el món quan hem eixit de festa, perquè tot el món hem eixit de festa quan hem sigut més joves, t'has trobat en alguna situació en les que no has estat implicat però ho has pogut veure i que avui en dia pues, també se veuen que se donen cada vegada més. Aleshores, té temes un poc més diguem que n'hi ha que agarrar en pinces i tocar-los molt sutilment per no ofendre ningú, però crec que també conta coses d'aquest estil que en una sèrie poden donar xoc, i a més, sobretot, és el que dic, parla d'aquesta passió, de ficar-li passió a la vida. I aquest grup d'amigues, que a més adopta, que dic jo, adopta dins d'aquest grup a figures masculines també, crec que donen molt de xoc per a entretindre, perquè jo sempre dic, les sèries t'entretenen i este llibre pretén fer el mateix. Que també te dona que pensar, bueno, pues igual alguna coseta sí, però jo crec que sí que donaria xoc.
0: quan estaves escrivint-la i a l'hora d'ubicar-la, no, en algun lloc i on se desenvolupa tot, doncs clar, com tu has viscut en Navall, però també per a València, ja viscut per allà, ha hagut algun escenari que s'ha apoderat mentalment, s'ha apoderat a més d'un altre, per tal d'ubicar-la o no?
1: He barrejat, a veure, l'inici, jo crec que li he donat un poc la seguida de la meva vida en això. És a dir, Violeta naix en una ciutat inventada, propera a la costa, però propera a la Serra Espada, i jo crec que ahí té el contacte directe de les meves arrels de la vall. I després, cert és que jo, com ja m'he desenvolupat i he trobat el meu camí en València, cert és que ja es desenvolupa en Ruzafa, Patacona, Benimaclet, Malvarrosa. Són zones de València, però que també són molt reconeixibles per la gent que València l'hem viscut molts. I esos barris són molt coneguts per a tots.
0: Presentes dos fulles d'un interessant La última de mis primeras veces, de Anna Paris Sanz, que ens acompanya en este cafè d'autora d'agost, de l'estiu del 2026. Anna, com a autora, i ara que tens l'oportunitat de dirigir-te a futurs o futures lectors i lectores, com a autora, què es dius? Com tenen que agarrar este llibre? Una volta ja el tenen localitzat en una llibreria d'ací del poble, o quan està passejant per València, que tu dius, i de repente l'han trobat i diu: mira, això ho he escoltat l'altre dia, ací tinc el llibre, vaig a agarrar-lo. Com afronten la lectura? Va, quin consell es dones tu com a autora?
1: Jo crec que a mi, per a una lectora, ara parlant a lectora com a autora, però també com a lectora.
0: Sí, com a lectora, clar.
1: Jo crec que este llibre has d'agafar-lo i pensar: este moment és per a mi i vaig a desconnectar i centrar-me 100% en el que me conta la novel·la. Certe, jo sempre dic, al principi és com a que no dissabore la riquea que dona després. Però una vegada passa ese principi i ese orientat, però jo dic, jo crec que soc, mantinc un poc l'essència de mestra, esa mania d'ensenyem des de lo bàsic, i vull mantindre esa essència de partint de lo bàsic, que és lo fàcil a l'hora de la lectura, fer una lectura fàcil. I crec que si te vas pensant que és una lectura lleugera, que la vas agafar i que una vegada comences i passes esa primera barrera que dic jo, ja no vas a soltar perquè vas a voler saber més. Jo crec que si te dediques si tens per a tu, vas a empapar-te d'ella i vas a disfrutar la cosa bàrbara.

0: era Gistel, no li descobriria res, però pense que si s'espera un poc tampoc passa res, vull dir, no passaria res. També t'he dit que no crec que es descobrin res, perquè avui en dia, els adolescents d'avui en dia venen sabuts de casa, que dic jo.
1: No, jo potser la sorpresa seria que te diria, tia, això mola per a una sèrie. De segur, que acabaria potser dient-ho i tot.
0: Jo crec que igual sí, però jo crec que són més les ganes.
1: Sí.
0: Que sí que m'agradaria veure, en pantalla estaria bé.
1: Pues m'agrada moltíssim que estigués per així anar a contar-nos aquestes coses i saber d'este llibre, l'última de mis primeretes, i de la continuació que tindràs segur. Ja tenim clar que un altre llibre de dones vida i més participació, a part dels protagonistes.
0: Sí, a Sofia, a Sofia, que és la Chensi, que s'ha volcat molt, i m'ha dit, Sofia, té ese punt.
1: I de l'altre, del tercer, que m'has nomenat?
0: No té res a veure, és a dir...
1: És totalment diferent.
0: Sí, no, seguís en contemporània, perquè jo crec que més que romàntica, les meves novel·les són contemporànies, però no té res a veure en els personatges actuals, ni té res a veure, bueno, per ara. Nunca, mai se sap, perquè jo comence, però després se va modificant i la història me du per on vol.
1: D'on trobes el temps per a escriure? Perquè, clar, també en aquest cas l'escriptora tindrà que tindre el seu modus operandi, no? Jo no sé quines condicions té que tindre.
0: Tracores d'en Puc. Aquesta és la realitat.
1: Però té que estar en soledat més absoluta o al final us acostuma...
0: Mira, ara mateixa, en estiu, nosaltres tenim una cosa en comú en el llibre, i és que convivim com en la casa de los desinhibidos, que s'anomenen el llibre, i som 40 i la mare en una mateixa casa convivint.
1: Sí.
0: Pues ara mateixa n'hi ha 4 xiquets i som 4 xiquets i 6 adults, i jo, entre tot i ser caos, jo me sente... I intente continuar en les històries.
1: Pues un plaer, Anas. Algo que vulguis afegir alguna cosa, algun matís a esta xerrada que hem tingut. T'agraeix la teva presència en este cafè d'autora de l'estiu 2026. I que tingués moltes ventes d'este llibre i sobretot moltíssima il·lusió i ganes de seguir escrivint i seguir aportant productes al mercat literari espanyol. Així que per la meva part, gràcies, i no sé si podrà afegir.
0: Jo simplement a tots els lectors que li donen una oportunitat, que sempre dic que és d'agrair com a escritora, jo crec que ens passa a tots, ens agrada molt tindre un feedback, i jo sempre dic que la història t'agrade o no està bé, i el que vulguis dir-me ho respecte. Jo sempre les crítiques positives m'alegren el dia, i les no tan positives m'ajuden a aprendre.
1: Te poden contar coses per xarxes, per Instagram, per Ancina?
0: Sí, en Instagram, en el llibre, en la solapa interior, tenen el meu Instagram, i, bueno, si algú vol posar-se sana.paris.sant, senzill. I jo sempre dic, a mi el que m'encanta és que m'envien després en quin personatge. Ho dic en persona quan estic, en quin personatge s'han quedat i per què.
1: Que xulo. Bé, gràcies, Anna, que vaya bé, bon estiu.
0: Moltes gràcies, igualment, adeu.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.

0: te atreves a entrar si sabes que quizá no puedas salir? Este Halloween, el laberinto de Peñíscola te espera los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 19 horas. Pintacaras, juegos, música, hinchables, talleres y un escalofriante pasaje del terror. Ven con tu familia y vive un Halloween inolvidable. Planifica tu visita en laberintopeniscola.com y benefíciate de los descuentos reservando antes del 23 de octubre. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
1: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
2: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
0: ¿Te atreves a entrar si sabes que quizá no puedas salir? Este Halloween, el laberinto de Peñíscola te espera los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 19 horas. Pintacaras, juegos, música, hinchables, talleres y un escalofriante pasaje del terror. Ven con tu familia y vive un Halloween inolvidable. Planifica tu visita en laberintopeniscola.com y benefíciate de los descuentos reservando antes del 23 de octubre. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
1: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
4: La Diputació de Castelló d'obrir les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct ts.dipcas.es. Diputació de Castelló.
5: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón. Agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
6: Cada Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
7: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
8: ¿Buscas fibra y móvil a buen precio, pero sobre todo con buena cobertura? En Energía Vinaròs trabajamos con O2, Lowi, Más Móvil, Finetwork y muchas más. Te atendemos en persona y te recomendamos lo que mejor te encaja. Ven a vernos en la calle Pilar 25 en Vinaròs. Energía Vinaròs, confianza y buen servicio.
3: ¿Te atreves a entrar si sabes que quizá no puedas salir? Este Halloween, el laberinto de Peñíscola te espera los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 19 horas. Pintacaras, juegos, música, hinchables, talleres y un escalofriante pasaje del terror. Ven con tu familia y vive un Halloween inolvidable. Planifica tu visita en laberintopeñíscola.com y benefíciate de los descuentos reservando antes del 23 de octubre. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
9: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
10: És possible que tu no puguis aturar les guerres, però sí que pots ajudar a pal·liar el seu pitjor efecte, la fam. Allista't per lluitar contra la fam. Envia la teva ajuda a Mans Unides. Per telèfon, per Bizum o al web mansunides.org. Perquè combatent la fam, alimentes la pau.
11: L'insult a la dona és violència. Coaccionar la seva llibertat és violència. Fomentar l'explotació sexual de la dona és violència. Eliminar la violència contra les dones i les xiquetes és un objectiu essencial. Donem la cara enfront de totes les formes de violència contra les dones. Uneix-te. Digues no. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
12: Atenció, gamers! Del 16 al 18 d'octubre arriba el Vinalab de Vinaròs, la 14a trobada de videojocs Gamesis 2K26. Més de 115 llocs de joc, 14 tornejos, Digital Dancing, Laser Combat, jocs de rol i el gran concurs de cosplay. A més, descobreix en exclusiva el nou videojoc Padel Rivals i coneix els millors creadors de contingut. T'ho perdràs? L'entrada és totalment gratuïta. Inscriu-te ja a Gamesis.es. Organitzen Casal Jove i l'Ajuntament de Vinaròs. Viu la partida!
13: Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com.
14: www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
15: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.

0: Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on us apropem totes les notícies de la comarca. I comencem aquest cop a Benicarló, perquè com van avançar en l'informatiu, el grup municipal de Compromís reclama separar el voral del trànsit a l'antiga Nacional 340 i garantir un accés segur als usuaris del centre comercial. Compromís Benicarló ha reclamat al govern municipal que estudi i impulsi la instal·lació de volards o altres elements de protecció a l'antiga Nacional 340, en el tram comprès entre la caserna de la Guàrdia Civil i el centre comercial, amb l'objectiu de separar el voral del carril de circulació i millorar la seguretat de les persones que es desplacen a peu o amb bicicleta. La proposta, plantejada per la regidora de Compromís Conxín Puchol en el passat ple municipal, pretén donar una resposta provisional però efectiva a una situació que, segons la formació, necessita mesures de seguretat mentre continua pendent la reforma integral d'aquest tram de l'antiga carretera nacional. Aquestes han sigut les paraules de la regidora de Compromís, Conxín Puchol.
1: Des de Compromís Benicarló, des del primer dia que se varen obrir les instal·lacions del centre comercial, venim reclamant un servei de transport públic que connecte el centre de la població amb el centre comercial. És molt comú anar conduint per l'antiga carretera nacional 340 i trobar gent que va a caminant en bicicleta o en patinet per el voral, per tant d'arribar del centre de Benicarló al centre comercial. Està clar que el bulevard està per a refer i això és un gran projecte, però entre no fer res i fer alguna cosa n'hi ha molta distància. En l'últim ple van fer un prec demanant que, si més no, es separe el voral de la zona de circulació dels cotxes amb volardos. De fet, hem enviat fotos i suggerències de, mentre s'arriba el promès bulevard, fer un passeig que arribe fins al centre comercial i fins a la zona industrial que hi ha en aquella àrea, que és una zona industrial on treballen moltíssimes persones, per a que es pugui accedir des del centre de Benicarló fins a la zona del centre comercial d'una forma més segura. A dia d'avui això és un perill.
0: I seguim ara en una notícia de successos, i és que la Guàrdia Civil ha desmantelat dos plantacions de marihuana en l'Alt Millars. Han sigut detingudes quatre persones per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Les dues instal·lacions, localitzades en les proximitats del riu Millars, al seu pas per Cirat, albergaven un total de més de 4.000 plantes i el pes brut alcançava les 8 tonelades. Les intervencions van permetre localitzar i erradicar més de 4.000 plantes de cannabis en un pes brut aproximadament de 8 tonelades i un valor estimat en el mercat il·lícit de prop de 2 milions d'euros. Ambes plantacions presentaven característiques similars i havien sigut instal·lades en zones pròximes entre si. Es tractava de cultius de tot tipus. En aquest cas comptaven construccions rudimentàries levantades en materials de l'entorn per a facilitar la permanència de persones encarregades de vigilar i atendre els cultius. Durant la intervenció, en la segona plantació, els agents van establir un dispositiu on es van observar a quatre persones que se'n trobaven cortant els cogollos de les plantes per a extraer-los del lloc. Així mateix, també van intervenir dos sacos de ràfia que contenien cogolls de marihuana en un pes conjunt de 40 kg. I passem ara al temps, perquè avui hem parlat sobre el temps i sobre les inundacions històriques al territori de Vinaròs en una nova edició de Ser Història amb David Gómez, i aprofitant el tema de les inundacions i que estem en una època propícia per a les pluges torrencials, li hem preguntat sobre el possible temporal que podia haver aquest cap de setmana al nostre territori i si realment les previsions van a ser tan fortes com les de l'última setmana.
2: Plourà, ja ho han dit, però bé, però encara fins a que no passen pues, unes 40, 48 hores, més o menys cada mot va dient una cosa. Però bé, jo sempre ho dic, la gent el que té que fer és cas a les informacions que se donen des dels canals oficials i la gent que, evidentment, està controlant constantment això, que en aquest cas, pues, sí, estem tenint informació i ara la gent, pues, ja t'ho dic, que a banda en els mòbils, jo ho veig, moltes persones tenen les seves aplicacions, se comenta tot, és a dir, és una altra època, no té res a veure en les penúries dels nostres avantpassats que érem.
0: I passem ara a la política, perquè ja es van coneixent algunes de les llistes dels diferents partits polítics per Castelló al Congrés. I és que tenim la novetat de que Sergio Bo, alcalde de Santa Magdalena, municipi de la nostra comarca, es presenta com a número 2 al Congrés pel Partit Socialista Obrer Espanyol. I continuem en l'actualitat perquè la cooperativa agrícola Beniort va participar la setmana passada en una nova edició de Fruit Attraction, concretament la 18a edició, i lo fa a nous vincles comercials. La cooperativa agrícola Sant Isidre Benicarló ha tornat a estar present en una de les principals ferries internacionals del sector hortifrutícola. En esta edició, además, a més de la presència de Beniort, ha tingut un significat especial al coincidir en el 80 aniversari de la cooperativa i en la presentació d'un stand baix el lema Tornada a l'origen, inspirat en les tradicionals casetes de volta del Maestrat. Una proposta que ha permès traslladar a Madrid un relat vinculat a les raïus agrícoles, al territori i a la identitat cooperativa de Beniort. El director general de Beniort, Javier Ríos Corihuela, ha destacat el valor de esta nova edició de la feria.
3: Des de màrqueting s'ha fet una gran labor. Hem donat visibilitat a una construcció tradicional del Baix Maestrat, com és la caseta de volta, i la veritat que l'estand ha generat moltes reaccions dins de la pròpia fira. Podríem dir que, agarrant el lema, la vuelta a l'origen és algo que el client busca, i aquest origen al final se basa en la confiança, en la relació personal que nosaltres mantenim en ells, en aquest servici que li donem, en ser propers client i proveïdor, i realment que un pugui confiar en l'altre.
0: I continuem en el camp perquè l'Associació Agrícola, l'Unió Llauradora, ha reivindicat el paper de les dones rurals i ha reclamat igualtat real en el camp valencià. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals, que se celebra cada 15 d'octubre, la Unió Llauradora i Ramadera reivindica el treball essencial de les dones en l'agricultura i la ramaderia i reclama mesures efectives per a garantir la seva igualtat de drets, oportunitats i participació en la presa de decisions del sector agroalimentari. Isabel Navarro, responsable de l'àrea de la dona en la Comissió Executiva de la Unió, assenyala que és necessari reconèixer la contribució de les dones als sistemes agroalimentaris. Aquestes han sigut les seues paraules.
4: Buenos días. Soy Isabel Navarro Berlanga, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Llauradora y Ramadera. Hoy, 15 de octubre de 2026, Día Internacional de las Mujeres Rurales, y coincidiendo también con el Año Internacional de la Agricultura, la Unión considera que este reconocimiento debe traducirse en actuaciones concretas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas, y que no sea solamente una declaración institucional. Desde la Unión reivindicamos el papel de las mujeres rurales y reclamamos una igualdad real en el campo valenciano. Reclamamos políticas públicas que impulsen la incorporación de las mujeres a la actividad agrícola o ganadera.
5: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Baix, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
6: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
7: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
6: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
7: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
6: ¿Y bujía, correa y líquidos?
7: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
6: Perfecto, pues empecemos.
8: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a ver.

I acabem, com sempre, en les farmàcies de guàrdia, tant a Benicarló com a Vinaròs. A Benicarló, la farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Santos, al carrer Major número 1. I a Vinaròs, la farmàcia Adei, entre el passeig Picasso i Pio 12. Això ha sigut tot per avui, que tinguin una molt bona tarda i recordeu que ens podeu escoltar cada matí a les 7:20 i a les 8:20 i a l'Hoy por Hoy a les 12:20 i a la 1:07. Que tinguin una molt bona tarda. Adeu.

0: avançarin la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
1: La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct, ds.dipcas.es. Diputació de Castelló.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.